0: Splash Roasters va actuar aquest dissabte 18 de juliol a les 11 de la nit en La Glorieta. Serà dins d'aquesta programació de Viu l'Estiu i ens proposen canya, canya i canya. Però deixa avançar en aquesta audició que serà en directe. Ui, saluden este tragaluz a Marcos Lloret, bon dia.
1: Ei, què passa? Bon dia a tot el món.
0: Hola, i Liberto Blanes, bon dia.
2: Molt bon dia, bon dia.
0: Com esteu?
2: Pues bé, així estem.
1: Sí, a tope mente. Contents de vindre així a la ràdio a promocionar aquest concert del dissabte.
2: Sí, a promocionar la música al final, que fa falta.
1: Correcte.
0: Sí. Exacte. Bueno, jo a Splash Roasters vos conec des de fa anys, sé quina música feu, però tal vegada a l'altra part de la ràdio hi ha gent que no vos conega. Com vos presenteu? Com és l'origen d'aquest projecte?
1: Uf, l'origen és prou... prou estrany, la veritat, però com a tal, vull dir, el grup es va formar fa 4 anys, però com a tal, donar canya de deberes en escenaris duem des de fa 3.
2: Sí,
1: més
2: sí.
1: Més o menys, no?
2: I ha anat evolucionant molt. Va començar sent un projecte molt punk rock pur i ha anat evolucionant a un rock més valencià, amb traçades d'instruments de vent, com la dolçaina, la trompeta...
0: Uh-huh.
2: I sempre mantenint esa canya i esa rock, però sí que intentant...
1: En tocs tradicionals.
2: Sí, s'han anat unint nous membres que tocaven nous instruments i tal, i hem anat ahí amoldant-se a lo que requeria la situació.
0: Mm-hmm. Aleshores, qui formem el grup?
1: El grup està conformat ara mateix per Liberto, així, bateria, jo, que sóc guitarrista, Robert, que és el cantant, i ara pues, també toca la guitarra, Marc, que és baixista, trompetista, fliscornista...
2: Dolçainer, també, de
1: sí, tot. Sí, moltíssimes coses més, i Néstor, als teclats i a la dolçaina.
2: Sí. Mm-hmm.
0: Molt bé. I porteu aquesta trajectòria de 3 anys. Jo vos recordo que vau guanyar l'Alcoi Sona de 2020.

0: Estaremos actius i continuar fent concerts.
1: Sí.
2: I el més imminent és aquest dissabte a les 11 de la nit. La gent que acudisca a la Glorieta és entrada lliure. Qui podrà gaudir? Quina música aneu a tocar?
1: Pues res, això, jo, a mi nosaltres ens mola definir molt la nostra música com energia. O sea, la gent el que més destaca en el nostre directe és l'energia que transmitim en els concerts i que sempre diuen, tio, és que som molt canyeros, i s'ho passen bé. O sea, que si veniu ahí al concert del dissabte sabeu que aneu a vindre a donar canya i a passar-se-ho bé. Independentment, inclús jo he conegut gent que igual el rock ara està més passat de moda, tal, perquè tot el tema del reggaeton i tal, i amics meus que escolten reggaeton o música més comercial de dia d'avui han vingut i han dit, tio, és que m'ho passa de puta mare, tio, i està molt guai, està molt guai.
0: Sí, és diversió, ganes de passar-ho bé, ganes de ballar, alguns fan un exercici que no el fan en un mes sencer anar al gimnasio, comencen a ballar, comencen a fer pogos, comencen a remar, comencen a pegar voltes per ahí, no sé, és molt divertit.
1: És un ambient molt xulo, sí.
2: I com es prepareu vosaltres per al concert? On teniu la sala d'assaig? Com ho feu? I això és com passos previs?
0: La sala d'assaig la tenim en el local...
1: En la casa de la Joventut. Correcte. De Cocentaina. Gràcies a que l'Ajuntament de Cocentaina, bueno, lo de Joventut i tot, mos va proporcionar... Pa estar ahí, i moltíssimes gràcies, la veritat, i ahí assagem, sí.
0: Sí, perquè estem molt a gust, no molestes a ningú, i és algo que fa molta falta en totes les ciutats.
2: La música que interpreteu són versions de cançons, de temes, però també es composeu, creu vosaltres, lletres?
0: Sí, bueno, ara majoritàriament el que fem són cançons pròpies.
1: Per no dir el 100%, ja estem intentant, sí que han començat en versions, com la majoria de grups, perquè al final, pues, per algun dia que començar, però sí que estem intentant apostar per la nostra música i per la nostra creativitat i sí, estem tirant per la nostra música sobretot, sí.
0: Clar, o sea, en un primer moment, per a poder plenar una hora sencera d'espectacle, teníem que requerir de, jo què sé, de covers i de versions de cançons, però clar, estem parlant de fa ja... Bueno, en la plaça Fernández de Carbonell sí que vam tirar d'algunes versions que vam fer antigament perquè, clar, o sigui, dues hores no havíem tocat mai,
1: clar.
0: Necessitàvem tirar d'això. Però si fem alguna versió últimament és només per amor a l'arte. Vull dir, n'hi ha una de Atlantis,
1: sí,
0: que és una versió techno, pues l'han fet en Dolçaina.
1: O la de Muixaranga, o altres la toquem també.
0: Clar, però només per diversió i per amor a l'arte.
1: Sí, a més per sentiment que per altra cosa.
0: Correcte.
1: Però sí que apostem molt més per la nostra música, sí. Mm.
2: I com és aquest procés creatiu que feu col·lectivament?
1: Pues per composar una cançó de normal, pues uno... Sempre té que haver uno que proposa la idea, que en la seva casa pues, se li ocorrisca i la porta al local i diu, mira, se m'ha ocorrit això, i a partir d'ahí ja entre tots intentem portar-la a lo que és el nostre estil i a lo que som nosaltres, en plan, cada uno afegit la seva pincellada i en això muntem les nostres cançons al final.
0: Mm.
2: Com és el vostre ritual abans de pujar a l'escenari? Teniu algun?
0: Pues és molt caòtic, sí. O sea, dient la veritat, perquè així tenim el caballero, a Liberto, que jo què sé, o sea, ho dic perquè és el que normalment passa, estem tots intentant reunir-se perquè, clar, ve molta gent, és gent que fa temps que no veiem, perquè, jo què sé, molts col·legues nostres que venen a veure els concerts, que fa temps que no estem en contacte, venen i estem xerrant o no sé què, de repente Liberto desapareix durant un moment, després torna, jo què sé, és molt d'agòbio.
1: El tema del maquillatge a vegades ho deixem molt a última hora i venen amigues nostres a maquillar-nos 5 minuts antes i sí, sé que sempre és un poc caòtic, però sempre després al pujar a l'escenari ja, pum.
0: O sea, ritual com a tal...
1: No tenim.
0: No tenim, o sea, és segons... Segons es presenta.
2: Però dins d'aquest desordre final es fa la màgia i pugeu a l'escenari i quan comenceu a tocar els primers acords i en aquest moment què sentiu?
1: Pues és un moment que mola molt perquè és el moment de que saps, has de començar, saps? I el públic ho sap, tu ho saps, tots teniu ganes de començar i és un moment de dir, va, que això ja va, saps? I està guai, està molt xulo, sí. És un moment d'explosió, jo diria.
0: Sí, no sé com definir-lo d'altra forma.
2: D'altra forma, abans esmentàveu aquesta energia que transmeteu, no? Aquesta interacció amb el públic que el teniu molt, molt proper, no? Perquè esteu a l'escenari, però ell va allà, o ell és ahí donant-ho tot.
1: Sí, sí.
0: Si no, n'hi ha molt de moviment.
1: Inclús a voltes, bueno, sobretot Marcos i tal, i a voltes el Dolçainer i tal, Néstor, moltes voltes i Marc, bueno, molta penya a voltes baixa inclús amb el públic, als pogos i tal, perquè com anem últimament en instruments que van inalar

0: i tal, ens ha facilitat molt tot això. I a nosaltres mola molt aquest rotllo de familiaritat amb el públic i d'estar propers a ells.
1: En la programació de Viu l'Estiu, que és la programació cultural de l'Ajuntament d'Alcoi, que promou però aquests mesos de, sobretot, juliol, agost, i també hi haurà alguna cita en setembre, podem veure en la seva programació que el títol, el de Canya, Canya, Canya, Marcos, ho teniu molt clar.
0: Sí,
2: estava molt clar, sí. O sigui,
0: Sí, no sé, és que com... penseu que és una frase que ens definís molt i va començar com una broma en el concert de canya, canya, canya, però a la penya se li va quedar molt i ja es va quedar com un eslògan per a nosaltres. Entonces, vam dir que fora també el títol del nostre primer disc i tot això.
1: El primer disc, on el podem escoltar? On el teniu?
0: Pues...
2: Estan tots expuestos, principalment en Spotify, però sé que està en...
0: YouTube, Apple Music, Amazon Music, Deezer, on vulgueu.
1: Ho dic perquè queden 2 dies per al concert vostre, el de Splash Roasters, i si volen anar fent ja una avançada, no? Un ambient.
2: Tenen que anar preparant-se,
0: sí,
2: per escoltar
0: sí.
2: tot el que ve.
1: Escoltar-lo i acudir aquest dissabte a les 11 de la nit a La Glorieta, on serà aquest concert de Splash Roasters. En aquestes plataformes digitals està el vostre disc, però si volem conèixer-vos una mica més, on podem trobar-vos?
2: Principalment Instagram.
0: Sí. També TikTok, tenim TikTok, que no som molt actius, però bueno, poc a poc estem ahí també intentant-ho. Però sí, Instagram és on...
2: Entre Instagram i Facebook.
0: Sí, també tenim Facebook.
2: Com està vinculat.
0: Està vinculat. I sí, tot el que muntem de rotllo concerts i tal, per a que enterà-vos, Instagram, ahí ho muntem tot i per mantindre-vos informats.
1: Sí, perquè parlem d'esta actuació a ser al COI, però jo no sé si en les properes setmanes o ja de cara a la tardor teniu altres projectes que podeu desvelar o queden ahí en la agenda.
2: Sí, sí, podem desvelar. Avui és el dia de desvelar-los.
1: M'alegra que vulgueu compartir-ho.
0: Sí. Justament la setmana que ve, el divendres, toquem a Campello, el divendres 24.
2: En la fireta de Sant Jaume.
0: Sí, que toquem amb grups juntes. Grups com Auxili o...
2: I Eizuri.
0: Eizuri,
2: i la veritat que és un concertasso prou potent. O sigui, té pinta de ser...
0: Té bona pinta, té bona pinta. Després, pues, què més tenim? En agost...
2: Sí, bueno. En agost. Anem a soltar l'exclusiva, en agost.
0: En agost...
2: resulta que en agost... bueno, des de Splash Roasters i Yuriken, que és altra banda de la Vila Joiosa, pues s'han posat d'acord per a fer un festival que organitzem tots els anys en Alcoi.
0: El Nid de Conya, que ja van vindre a promocionar-lo l'any passat.
2: Correcte, el Nid de Conya, pues trasladar-lo a la vila este agost per a fer una versió d'estiu. Perquè hem pensat que n'hi ha molt de públic de la vila que li agradaria vindre al Coll per veure el concert, però per temes de que el concert pues, comença tard, tornar-se en cotxe, no tindre puesto per quedar-se a dormir, pues, no podem vindre a estar al Coll. Entonces volem intentar per aquest estiu fer este projecte, però en la vila, el 14 d'agost, en Rogers Temple, que és una sala de concerts que hi ha pues, a les afores, pues, anem a intentar fer ahir una bona festa. Sí,
0: sí.
2: Després també tenim en agost, el 28 d'agost, a Sin Alcoi,
0: el
2: Batoi Rock, que enguany ve gent, no sé com ho han fet, però és molt fort, ve Celtiberian, que és una banda de folk, metal...
0: Que ha estat en Leyendas del Rock.
2: Bueno, van Leyendas del Rock a Villena este agost, i clar, o sea, és una passada, és de persones... Bueno, i més gent que ve, també ve... no me'n recordo dels noms, però són una passada, o sigui, una banda que fa metal industrial alemà, o sigui, en rotllo Rammstein, que això, o sigui, no ho havia vist mai que si en Espanya es duguera d'aquesta moda. Bill, que també és una banda prou heavy, o sigui, tots són prou heavies i té molt bona pinta perquè és gent prou gran en aquest món i mola.
1: Molt bé, és a dir, teniu allà un... Estiu actiu.
0: Sí, el teniu cobert.
2: Sí, bueno, i estiu, i també en octubre també tenim el cicle Somriu, el 10 d'octubre tenim concert en el col·legi, perquè fa falta aquesta classe d'esdeveniments per anar a pobles, tocar en pobles i que aquests pobles es mantinguin vius a l'hora de fer música en directe.
1: La música en directe més imminent serà aquest dissabte 18 de juliol a les 23 hores a la Glorieta dins de l'espai de Viu l'Estiu. Splash Roasters farà el seu concert Canya, Canya, Canya. Jo li agraïsc moltíssim a Marcos Lloret i a Liberto Blanes que hagin compartit aquests minuts de ràdio contant-nos un poc sobre el grup i com estan preparant-se per a aquest directe, el que jo vos desitge que vagi d'allò més bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Ens n'anem a publicitat i en no res, de nou, amb tots vostès.

I així escrivim el punt final a l'edició d'avui de Tragaluz. Moltes gràcies per escoltar-nos i a gaudir amb la cultura.

0: jogo para o Queridiga na Jó. Y has tenido el honor, pero más di que ya lo vas a pintar en
1: Sí, el 2001. En 2001 vaig tindre la sort també de fer el cartell, quan encara estava així, vivia en el COI i era
0: Sí.
1: mestre en els Salesians. Vaig fer el cartell i de fet, o sigui, recordo que fa un any per ahí, Nacho Trellis em va dir: "Tu ja l'has fet, veritat?" Jo dic, i li vaig dir: "Sí, però tinc una espineta."
0: Que
1: I
0: no
1: em
0: has fet
1: va
0: lo
1: dir
0: que
1: Trellis:
0: volies.
1: "Pues jo te ho mire."
0: Bueno, pues este Jordi Trellis que li dius tu,
1: Sí.
0: el Jordi
1: Ignacio
0: Trellis, Ignacio, Ignacio.
1: Ignacio
0: Des
1: Trellis.
0: d'ací li envio una abraçada ben forta a Ignacio Trellis, perquè sé que està passant un mal moment i és de veres, Jordi, ai, Ignacio, vaig a des d'ací, el meu, no sé, no estic jo tampoc molt vivint una vida molt òptima, però vaja, el desitge que superes tot el que tens que superar perquè eres una gran persona i un gran amic, un gran artista. Bueno, Ignacio,
2: Sí,
0: perquè tu, ja que has parlat tu després vols comentar alguna cosa d'Ignacio, no?
2: sí, perquè
0: Comenta.
2: volia destacar la figura d'Ignacio perquè és un gran col·laborador de l'Arxicofradia
0: Sí.
2: i últimament tenim una relació personal molt, molt bona i mos ajuda molt en la búsqueda de pintors. I tots els pintors que Ignacio mos ha proposat últimament han sigut un èxit, un
0: Bueno,
2: èxit.
0: pues
2: Perquè el que busquem principalment en l'autor que pinta el cartell és que tinga il·lusió.
0: sí.
2: El factor número uno,
0: Bueno,
2: perquè
0: fa una il·lusió.
2: és
0: Jo,
2: la
0: a mi m'ho
2: il·lusió.
0: vaig viure el 1995 i em va fer una il·lusió tremenda. Tenia molt de treball en el meu ofici i dibuix d'estil, però vaig comploure molt dient que era la careta però bé, que siga, però ahí està el cartell
2: Sí.
0: i també el vaig fer en
2: Sí.
0: 1995.
3: El recordo, el recordo.
0: Tu has parlat de Salesians i no sé què, i tinc que dir-vos una cosa als dos, i jo també vaig a dir-la. Ignacio Trellis, tu també vas a dir-li: "A veure si tu fas un esforç, que tu ara pots, perquè estàs en un lloc, ocupes un lloc, que ho pots fer. Si el demanen aparèixer, ja hi va el meu 100% de que David Pastor faig el del carrer i veurem un cartell, i si no, que vagin a la penya Bon Humor i veuran el que és un cartell de festes."
1: Això, on hi ha que firmar, on hi ha que
0: Això ve que
1: firmar això.
0: firmar o no? Això jo t'he dit que dec de ser el marxant de teu perquè em
1: Sí,
0: siga, ho dic.
1: jo t'ho agraeix
0: No, no,
1: moltíssim
0: és des de veure. És que
1: la
0: veurem un cartell,
1: publicitat que em fas.
0: voldrem un cartell,
1: Ojalà.
0: doncs no sé, jo no considero un cartell de Pamplona que no hi hagi una boina o uns
1: Sí.
0: cuernos o una bufanda roja o una volta ciclista, la tendència que hi hagi entonces,
1: Sí.
0: però claro, tu no pots fer un cartell de la Verge dels Lliris o un cartell de Sant Jordi i que no aparega, que no, que si el
2: Sí,
0: lleves el lletrero no
2: que
0: anuncia
2: no
0: res,
2: tinga la
0: és el que vull dir.
2: simbologia, sí.
0: Bueno, mos falta parlar en este xiquet que el diuen Jordi. I pareixer no, eres el que ha escrit La Crida i a més Jordi Ortiz Gisbert. Has escrit La Crida i a més vas a recitar-la.
4: Exacte.
0: Què t'ha sigut més difícil, escriure-la o el preocupa més el tindre-la que recitar al públic?
4: Escriure-la crec que és més repte perquè tens que condensar en un poc espai, en un breu espai de temps, una manifestació cultural, una devoció única com és la Verge dels Lliris i tot el que suposa per al COI, la connexió amb la Fontroja, la connexió amb el culte a la Mare de Déu, la connexió amb totes les persones que alguna volta han fet la romeria, totes les generacions que ens precedeixen. Aleshores, vol ser un homenatge a molta gent i condensar-ho
0: No, és que
4: és
0: ja ho
4: molt
0: diu la
4: difícil.
0: paraula crida, eh? La crida és com un cartell gràfic, no? Que vas en el cotxe i pam, i de moment dius, ostres, això què és el que hi ha penjat ell?
4: És un missatge clar i concís, però que ha de dir moltes coses. I ja l'escoltarem en els carrers del Coll.
0: Bé, doncs per imaginar, Octavio Aura no pogut vindre, però m'hauria agradat, perquè és un senyor molt amic, jo sóc un admirador d'ell en aquest aspecte, ha sigut majoral, és un gran devot de Sant Jordi,